Deixa València, juliol, puta vida. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans a rapaes de fer extres. Tot el dolor de la vinya, rinyons. Creua la pista de silla migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins, a la cant interior.

Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força.

pel dèbit el caigut proscrit, petit el posi del vas buit de l'èxit, és que sóc petit però he perseguit el mèrit amb el coll ferit pel crit de neguit al carrer mentre el ric ens mira de fit a fit, el 7 a 800 si ens compten els mal nascuts, els 90 tot cremava però l'esquerra sacrosanta són astuts, etiqueta terrorista i tots muts, brut

Huey P. Newton, con Bobby Seals, con Cuba, con Venezuela, con Ecuador, con Euskal Herria, con els països catalans. Aquesta setmana pensava, hòstia, aquest tema és molt bo, i he pensat, no, el que és molt bo és Antonio Gramsci, perquè la frase és seva, no? Pensava, el 90% del nostre temps el dediquem a això, sí o no? A instruir-nos, a organitzar-nos i a mobilitzar-nos, tio. O sigui, fem això, bàsicament, no? Bueno, com a mínim els meus amics fem això, no sé si tothom de la sala, però... Quan és una cosa és una altra, fem molt poques coses a part d'això, és enorme aquest tema. Us demanem una mica de força per acabar de cantar-ho